0: ahora, Hola Mar FM. Te ponemos lo más top.
1: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho. Tu proyecto empieza aquí.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
4: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.

0: son las 12. Las 12.
1: Los éxitos que van contigo. Bonamar.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
4: La mejor selección de éxitos.
5: Solo clásicos de la música.
6: Con Amar FM.

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. Bonamar.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Bonamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
0: Mucho más que música.
3: Bonamar FM. Bonamar FM.

0: empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
4: Busca Ona Mar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: On Amar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.

0: this a dream?
1: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
2: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
3: Una Mar FM. Este verano.

és l'actualitat. Tengo un tractor amarillo. Ah, no, és negre. Bé, senyores i senyors, estem molt contents perquè l'home dels efectes especials del programa, el Xema Llop de Vic, va mirar l'audiència que tenen els podcasts de Jordi Casas House i Fit Parell, aquests dos programes que presento, i curiosament tenen molta més audiència, no us penseu que és una bestialitat, en podcast, a la FM sí, comparat amb grans emissores planetàries, eh? Doncs tenim molta més audiència que les emissores planetàries que tenen freqüències de ràdio. Ah, clar, com ja tenen les freqüències, doncs ja no posen el podcast. Quines tonteries de dir. Molt bé, salutacions de Jordi Casas. Això és Jordi Casas House. I res, saludem a tots aquells i aquelles que m'escolteu ara mateix.

iVox. També, si voleu, un arxiu del segle passat a Spotify. També ens podeu escoltar des d'un altaveu intel·ligent, des d'internet online o bé

Planet Vinyl, és a dir, tres controladores en un vinil. Un tema futurístic que es deia Greece 2000.

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.

Francament, aquesta música bestial dels 90. A vegades crido massa i el micro fa... I sembla que estigui afònic. No, no, és del micro. És que el digital no dona permès. Si fos analògic, ara mateix estaria, doncs, a una muntanya suïssa cridant com un animal. Però això és digital. Greece 2000... quan encara teníem aquella por que els ordinadors, l'any 2000, què passarà? Ai, tots acollonits, eh? I acollonides, òbviament. El que no sabíem és que vindrien coses molt pitjors. Greece 2000, Three Tribes on a Vinyl, i ara una mica de Maxi Jazz, en pau descansi,

Tracks. Em recordo molt a David Bass, amic de DJ Lima, que ara mateix està fent postres a Manila, Filipines, si no vol passar per Tailàndia, perquè diu que fa molta calor. Està clar que a Manila hi ha unes pistes d'esquí que ni a Suïssa ni a la província de Girona, vaja. Movera Insomnia, Monster Mix, Rollo, Sister Bliss, Maxi Jazz, Faithless. Donant pas ara mateix a un dels temes que més m'agrada, un tema de començaments dels anys 90 que era molt tranquil·let i que estava dedicat al Cafè del Mar d'Ibiza. Un Cafè del Mar que també està poquet a Tailàndia, per exemple, perquè és una franquícia.

començaments dels 90, finals dels anys 90, 1998 va estar vilment remixada per 3&1. És la versió que esteu escoltant ara mateix. Energy 52, Café del Mar, remix de 3&1. Una miqueta més pujat de voltes, aquesta cançó la posava molt al Fibra Òptica amb l'amic Quique, eh, Quique? I el Xavi. Molt bé, anem a

Quan dic el Quique, em refereixo al Quique Iriarte, el del Teide. Ullaio, Cofio, Mojo, Picón. Un home que punxa actualment molt a les Illes Canàries. No sé el que punxa, però punxa bastant, eh? Molt bé, una mica de Vera Cotxa, Cap Blanc, en aquest autèntic festival dels anys 90 que... Oh! Que làstima que terminó el Festival de Hoy. Eso es todo, amigos. Bé, abans em sortia millor perquè era més jove i tenia la veu, doncs, molt més ben educada. Hola, gràcies. Bé, ara mateix, atenció, perquè flipareu. Flipareu els que als anys 80 anàveu a ballar. O els que una miqueta més grans us heu interessat per...

exclusiu, tal i com ho sentiu. Només vosaltres, apreciats oients i oientes, podeu escoltar això que ara mateix encara no està ni a internet perquè ens ho ha passat des d'Austràlia, Sergeant Slick. Això és un remix que fa ell de les seves coses, es diu Get Closer, i té un sampler bestial d'un tema dels 80 de Valerie Dore que es deia The Night. Sergeant Slick, Get Closer. Exclusiva.

és aquest bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres.

Mariola Blanco, una influencer valenciana que també ens escolta directament des de Miami. A tots vosaltres, nois i noies de Miami, una forta abraçada per tu, petonets Mariola, pel

0: senyor Jordi Casas, Paus i Hit Parades. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amoc, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

d'una cançó d'Inner City que el recordareu per cançons com Good Life als anys 90 amb la col·laboració de Kevin Saunders. I ara, atenció, Cobol

a més hem tingut l'exclusiva, exclusiva total. Això no ha sonat encara enlloc, de Sergeant Sleep des d'Austràlia. Aquella cançó amb el sampler de Valerie Dore i The Night.

Mundo de Locos i My Melody. I res, el remix l'ha fet aquest DJ britànic que es diu Kasim. Quasi com Casas, eh? Kasim. Per cert, em podeu contactar a Jordi Casas G a Instagram. A passar-ho bé, us deixo amb...

0: Vinga, putrum, putrum, tota la santa nit. Quines ganes tinc que se m'acabin les piles del sonotone.
1: Ponme otra. Que me